0: En la plaza del Ayuntamiento, totalmente acordonada. Este motivo ha impedido disparar al término de la procesión de la señora la habitual mascleta.
1: Pero cree que la mayor muestra del carácter del pueblo valencià se está produint en estos días. A ir en esta plaza convivien distintes sensibilitats, distintes manifestacions i reivindicacions, amb total respecte, no? I jo penso que avui ha de ser un dia igual, de concòrdia i de concòrdia. Que tots se sentissin còmodes en el 9 d'octubre, perquè la plaça de l'Ajuntament de València no és de l'Ajuntament de València, és la plaça dels valencians i de tots.
2: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.